Quin ha fet mai un bon forat per esta vida? Quin ha jutjat sense saber en esta vida? Quin ha jutjat sense jutjar si a si mateixa?